sus cabos, un cabo picón. Dal brigum de l'estang, cap al blau de l'azur, la luz. Dins un fusejant, paie béni, vertical, cruzet.